ara la duixa frenesí es espina. En a que te nevas a l'ongassà, qui estel la morgà s'encatenà, qui estel la morgà

Ho pogut dir la seva amor dràgica. E na figuri femme na scannata. S'erano fatte una bandina in replica.